per Milú. Per donar a entendre als pastus e als cos que ell era un lup. En oi pastus amb los cos, lo casser e lo pater un italian.